matí, l'úpul sube i diu cucurucú! Ei, Toni! Cuti, cuti, cuti, cuti, cuteix, cucuteix! I com ves tu amb el tio que potes?